Creu, creu. Se ligou? De novo. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? De novo.

assim, ó. Creu, creu, creu. Se ligou? De novo. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? De novo. Creu, creu, creu, creu.

ó. Creu, creu, creu. Se ligou? De novo. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? De novo. Creu, creu, creu, creu.

Creu, creu. Se ligou? De novo. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? De novo.

Perigo, de novo. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? De novo. Creu, creu, creu, creu.

Crau, crau, crau. Se ligou? De novo. Crau, crau, crau. Número 2. Crau, crau, crau, crau, crau, crau. Continua fácil, né? De novo.